En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues uchanem shakato shubir reconductor que pe utsihra Dios, pues katabak sabiduría chur Dios, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar, Dios te va a cojban guiar,